Bonjour a toutes, bonjour a tutos e benvenuto din la vostro emissiu Occitano Furoburo en directe, realizado en partenariat ambe l'associatiu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenig FM, Radio Galaxy, Radio Gran Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitano, Radio País e Radio Vicomté. Al programa d'aqueste mes d'abriol de 2026, d'abriol de 2026, hi haurà l'actualitat

virus, mas per un menaço diffuso pendulanto di Lucelle sul rapporto Villa Web. Dempuè febbrie, un erso nuvelo d'attaccos per drones e missiles ha tustat la regiu e in tucan distallacius strategicos e de zonos civilos. Mai de 500 projectils su estat lançat dempuè lo començament de la guerra contra Iran, d'unes interceptats d'autres nu, deixant darie eles de victimos 14 persones mortos contabilizados de destruccius e un pou omnipresento. A Erbil, como a Duoc, la vida vidanto s'adatto a quello inseguretat permanento. Las escolos barron puntualomen, los habitants escruton l'ucel e los gestes mai ordinaris sudaren la dittats per l'anticipació del danger. Quand s'ausis lo primier brunzinadis, nos jetam al sol, sodits, rugin, maire de dus mainatges a Duoc. La pove silencioso interiorizado. Iran e de grups vinculats a las unitats de mobilizaciu popularo su accusats d'aquelos tustados oficialment dirigidos contro du pausans kurds iranias. Dil lo discurs des atacaires apareix tabe l'accusaciu recurrento de la presència supausada del Mossad, una narraciu que forços isplasso consideron mai como una justificaciu qu'una menaça realo. Almenys sul terreny, los impactes distinguis un pas entre butos militaros e civilos. De là las perdos humanos, aquelos atacos semblan de mirar un model politic singular percebut com un anomalio establo dins un regiu instablo. De més, lai butos mai marcantos figuro lo consulat american ai tal como lai basos militaros e l'aeroport d'Erbil, simbols a l'encop de presencio internacionalo e de stabilitat relativo. De l'urcaire, lai forços peixmergas, pilar de la seguretat regionalo, sutabe estados mirados per Iran, nix una voluntat aparento d'aflaqui tut autonomio. Un comerçant d'Erbil, la capitalo de la regiu autonomo curdo, descrivió la situaciu amb resignaciu. Dijun que miran de basos o d'enemits, mas besen d'explosius pres de nostre hostal. Degun nos explico pas perquè pagam lo prez d'aquelo guerro. Sa que là, una forma de normalitat persistís. Los comercis tornen d'obrir, les carrieros s'animen e la populació continua d'avançar. Així, cada jornada sense explosiu és una victòria fragil dins una guerra que dispassa un nom, mas que tothom ressent.